0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les en una cimera marcada per les negociacions del pressupost comunitari del 2028 i 2034 i la crisi migratòria de Ceuta. La proposta irlandesa planteja retallar un 8% als comptes europeus, però genera discrepàncies. Països com Alemanya i Països Baixos volen més ajustos, mentre que Espanya reclama preservar els fons de cohesió i la política agrària comuna. Els dirigents també abordaran l'encariment de l'energia i el desequilibri comercial amb la Xina. Demà, Pedro Sánchez haurà de respondre també a les crítiques per la gestió de l'arribada de migrants a Ceuta, especialment les del govern italià de Giorgia Meloni. Hi ha només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N. Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts al PSOE per davant del PP al Congrés. I precisament Esquerra s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ha estat aquesta matinada en la tradicional marxa de torxes del partit al fossat de Santa Eulàlia en homenatge al president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Així s'hi referia la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
2: Però som l'Esquerra Nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és el País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'Esquerra Nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
1: I el govern espanyol treballa perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals del 29 de novembre. Així ho ha assegurat el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, després de reunir-se amb els alcaldes dels dos municipis més afectats del Vallès Oriental. I en aquest sentit, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'aparició d'un cadàver d'un menor localitzat ahir a la tarda al mar davant la costa de Sitges correspon a en Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. La identitat encara no està confirmada i caldrà esperar les proves forenses. La troballa arriba després de 10 dies de recerca, durant els quals bombers, Mossos i voluntaris han rastrejat diversos punts de Granollers i la llera del riu Besòs. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts ha reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys, en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat de les eleccions generals també del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita pels drets socials i la defensa nacional han d'anar de bracet. Ha acusat també Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís de posar Catalunya per davant dels interessos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el govern espanyol treballa perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals. Així ho ha assegurat el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis més afectats del Vallès Oriental. Prieto ha admès que la convocatòria electoral pot dificultar l'agilitat dels tràmits, però ha assegurat que no serà un obstacle. I de fet, en aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver surant al mar a la costa de Sitges. Al Garraf, segons els agents, el cos està en avançat estat de descomposició i això complica les tasques d'identificació del cos i no descarten que sigui d'un dels dos desapareguts durant els aiguats de fa dues setmanes. Podria ser o el menor de 12 anys de Granollers o bé el jove de Pineda de Mar. Tots dos van desaparèixer durant l'episodi de pluges intenses a principis d'octubre i els bombers encara els estan buscant. I fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. N'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: Caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat de DIF que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: I, de fet, avui continuen les afectacions. Hi ha més un robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla, provoca retards en els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona. Pel que fa a la carretera, diversos accidents també compliquen la mobilitat. El més important avui és l'AP7 a Subirats, que deixa només un carril obert en sentit Tarragona i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions, i s'estan realitzant també tasques de neteja i es recomana altres vies, com la Nacional 340, la C32, la 2 o bé la C15. A banda, també hi ha un altre accident a l'AP7 a Garrigàs i un altre a la Nacional 2 a Fornells de la Selva.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts han reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat també de les eleccions generals del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita dels drets socials i la defensa nacional han d'anar del braç i ha acusat Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís més de posar Catalunya per davant dels ingressos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys, desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Illa ho ha anunciat precisament durant l'ofrena a Lluís Companys, coincidint, com dèiem, amb aquest 86è aniversari del seu afusellament. Ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor. La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels, a l'altura del port de Ginesta. I una dona ha mort aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. Posteriorment s'ha reobert un carril, però encara ara es mantenen retencions de 4 quilòmetres. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda d'aquestes afectacions, hi ha un altre accident a la C25 a Espinelves que dificulta la circulació i un altre a la C32 a Arenys de Mar. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos. Dos de cada tres serveis han estat rescats de muntanya amb 1.057 actuacions, mentre que les recerques de persones perdudes es mantenen estables amb 306 casos. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.

Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ell ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre dos camions a l'AP7 que deixa més de 10,5 km des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, un a la C25 a Espinelves i un altre a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia al migdia i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.
1: It don't make no sense. It makes me think, what am I doing here?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I també en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions tenen fins divendres per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda, també hi ha un altre accident en aquests moments a la C25 Espinelves que en dificulta la circulació. I una vintena de persones s'han concentrat avui a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris d'ambdós municipis. Notícies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Ell ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I de fet, en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor. Escoltem ara Alba Barnosell, que és l'alcaldessa de Granollers.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: L'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol oficial i la plaça de la Porxada ha acollit també un minut de silenci aquest migdia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions, recordem, tenen fins demà per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta en l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. I una vintena de persones s'han concentrat aquest matí a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de la Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris dels dos municipis. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home al barri de Roquetes, a Barcelona, la matinada del 12 d'octubre.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Parlem ara d'activitats que es portaran a terme a la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixa del 19 al 24 d'octubre, concretament la segona edició de les Jornades de Consciència Menstrual a Roquetes. Unes jornades que tenen com a objectiu l'educació menstrual, l'acompanyament respectuós de la pubertat i la menarquia i també la sexualitat i la menopausa. Per a parlar d'aquesta edició de les Jornades de Consciència Menstrual de Roquetes tenim aquí als nostres estudis a Cinta García, que és regidora de Servei a les Persones, Igualtat i Joventut. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: I també ens acompanya la Laia Orà, que és la fundadora de Casa de la Luna i documentalista. Hola, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Com diem, aquestes segones jornades de consciència menstrual a Roquetes es faran a la Biblioteca de Roquetes i també als centres escolars. Quin és l'objectiu d'aquestes jornades? Per què?
6: Bueno, al final, aquestes jornades neixen de poder donar eines d'una forma respectuosa, educada, als xiquets i a les xiquetes en els seus primers canvis, no? Vull dir, busquem la manera de que entenguen que el seu cos va fent canvis i per què, i ho fem de la mà de Laia, que té una forma d'explicar i d'arribar a tots aquests xiquets i xiquetes, les xiquetes en especial, perquè els xiquets ve un noi a fer-ho. Llavors pensem que és important i tindre aquest tacte per a que ho entenguen, no? I que respectiquen i que se vulguen. I la primera part és esta, no? Entendre què els està passant. I a partir d'aquí, pues, bueno, donar aquestes eines a les famílies i poder fer este acompanyament, no? I després en dones més grans també, no? Perquè al final això comença en un cicle i va fent canvis i molts cops no els entens, i que hi hagi algú que t'ho va explicar d'una forma agradable i respectuosa, pues és molt d'agrair.
5: És a dir, que va adreçat a xiquets, xiquetes i també a famílies.
6: Sí.
5: I en què consisteix, Laia?
7: Mira,
0: les jornades senceres o el que fem als col·les?
7: Tot.
0: Vale. Començarem amb els col·les. Vale, us ho explico tot. El dimarts comencem a les 9 del matí, 9 i quart, en un taller a les escoles. El que farem, ne farem diversos. El que fem és, separem a xiquetes i a xiquets de 6è, de primària, i fem una hora, jo acompanyo les xiquetes en esta menarquia, en el coneixement del cicle menstrual de la menarquia, que és la primera menstruació, i Guillem, que és el meu company, que sempre ve amb mi a fer estos tallers, i ell és psicòleg, acompanya els xiquets en l'espermàquia, que és la primera ejaculació. Llavors, estem una hora cada un de nosaltres en ells, i després fem mitja hora on s'ajunten i posem en comú allò que hem après, parlem de dubtes que han quedat. Llavors, d'esta manera, els xiquets també veuen que a ells també hi passen coses, que no només passen coses a elles, que és com molt típic, no? I poden entendre lo de l'altre també una mica, no? Que al final és molt important perquè allà, bueno, mos fem grans i convivim tots, no? I és important entendre també lo que li passa a l'altre. Llavors, a les escoles farem una altra cosa molt xula, que és que fem una formació als mestres. Per a poder crear un protocol d'acompanyament a la menarquia, a la primera menstruació. Hi ha protocols diversos per a moltes coses, però sembla que la menarquia, que és algo que passa sempre, sí o sí, arriba a moltes xiquetes a escola o a l'institut perquè passem allà moltes hores, sembla que la xiqueta quan li ve la regla allà, doncs és com que ha de buscar qui l'acompanya, va una mica perduda i si abans no s'explica, potser pot patir, pot passar-se un malament. I el que pretenem en això és que els mestres ja establisquen un protocol i que aquestes xiquetes des del primer dia d'escola, de cinquè, sisè de primària, sàpiguen a qui s'han de dirigir si els hi ve la regla. I esta mestra sàpiga quin pas a pas fer. Portar la xiqueta a un lloc tranquil, que necessita, oferir el que necessita, i d'alguna manera... això és molt bonic perquè si es fa, canvia bastant l'experiència de les xiquetes quan reben esta primera sang i a vegades s'assusten, no? I després ja, una vegada que haguéssim fet lo de tallers a escoles i a mestres, passem aquí a l'espai polivalent on obrim les portes a tothom qui vulgui vindre. I lo dimecres, a les 5:30, a la biblioteca sempre fa un compte-a-compte i una manualitat, esta setmana no serà menys, però el tema serà pues, el cicle menstrual, i es farà també una manualitat al voltant d'este tema. I el dijous, 22 d'octubre, a les 5:30, fem un taller familiar. Seria molt bonic que aquelles xiquetes que ja han rebut el taller, no?, per part meua abans de menarquia puguin vindre les seues famílies i també qui vulgui, perquè parlarem de tot això, de l'arribada de la primera regla i dic que és el cicle menstrual, fent una manualitat. És a dir, és una forma molt bonica de que no sigui una classe més, no? No és com si anés a una classe més, surto d'escola i me posen allí, no?, a escoltar una hora algú que parla. No, serà una mica més distès. Això és a partir de 9 anys. I llavors, el divendres, a les 7 de la tarda, ve la Montse Gasparin, que ella és llevadora i que fa una xerrada molt xula que es diu Sex en pausa, sexualitat en la menopausa, i que el que farà serà parlar obertament dels canvis que pot experimentar la sexualitat durant este procés de menopausa, el desig, el plaer, la resposta del cos. També és un tema que, tot i que ne parlem més que de la menarquia, tampoc no se'n parla tant, ni potser hi ha la rigorositat de parlar-ne correctament de lo que està passant, no? I la Montse ne sap molt. I llavors el dissabte acabarem pel matí a les 11 en un taller que també és per a famílies, però que és molt especial perquè és per a famílies en xiquetes en algun tipus de neurodivergència. És un tema molt poc treballat, l'arribada de la menstruació i com viuen el cicle menstrual aquestes xiquetes que tenen algun tipus de neurodivergència. Ja pot ser un autisme, un TDAH, pot ser molt divers, no? Perquè al final la paraula és molt àmplia, però el que pretenem és crear un espai íntim en recursos molt visuals per a poder comprendre molt més fàcilment i d'una forma molt pràctica el cicle menstrual i que es puguin endur també les famílies eines per acompanyar-ho a casa.
7: Suposa que això fa anys enrere eren temes tabú, no? La menarquia, l'espermàrquia. Avui en dia, doncs, la societat va avançant, tenim moltes maneres d'aconseguir informació i potser a vegades aquesta gran facilitat d'aconseguir aquesta informació no és la informació adequada i vindre a xerrades com aquesta és important i suposo que també posar en comú les famílies, no?
6: Sí, d'aquí va sortir una mica de poder crear aquestes jornades, no? Perquè ens donem compte que el nostre jovent, al començar a experimentar canvis, bueno, buscar la informació, avui en dia tots tenim informació molt ràpida, però molts cops és de forma errònia, no? I si no entens els primers canvis i, bueno, i este respecte que s'ha de tindre a un mateix i a l'altre, no? A vegades per entendre l'altre hem de saber, no? com funcionen les coses. I creiem que donant aquestes eines, pues, bueno, això és molt millor que aquesta informació que rebem per este món que tenim digital, que ens ho fa anar tot tan ràpid.
7: I suposa que després d'aquestes explicacions als xiquets i xiquetes, potser algú pot tindre algun dubte, arriba a casa, pregunta als pares.
6: Segur.
7: I millor que els pares també vinguin, no?, en aquest taller, comentaves, no, Laia?
0: Seria fantàstic que vinguessin, perquè segur que els hi fan algun comentari, i a vegades ja ho sabem, que els xiquets i les xiquetes agafen un comentari, una frase que els ha impactat, la treuen de context i potser tu et quedes una mica, això han dit, i això... bueno, pues si això us passa, veniu al taller de familiar, de famílies, i feu la pregunta, i així podrem posar llum a tots els dubtes i també podrem acompanyar aquestes famílies que volen fer aquest acompanyament respectuós des de casa, i farem una mica de pont, no? Que per això estem.
7: Quina és la reacció dels xiquets i xiquetes quan acudixen a aquests tallers?
0: Les xiquetes els encanta. Les xiquetes els encanta parlar d'això, se senten, a més, a mi m'agrada molt assentar-se en terra, en cercle, no? Poso una catifa al mig, en elements que intento que siguin bonics. Porto compreses de tela en teixits xulos, porto copes menstruals, porto alguna nineta teixida que representa, pues, l'úter, no? I, claro, ho miren tot. Primer que res és com això que és. Porto les llunes també representades com en uns ninotets per entendre el cicle llunar, que és molt similar al cicle menstrual. Tot això els agrada molt. I llavors sempre ho faig molt a través de contes, perquè entenguen una mica, primer des de lo simbòlic, i llavors ja ho baixo i ho aterro molt més a lo que és la biologia i el cos físic, no? I la veritat és que sempre se fa curt i tenen ganes de més. Les xiquetes, bueno, i mos passa a les dones ja, mos assentem en cercle o mos assentem a una taula amb amigues i mos posem a parlar d'allò que mos passa i el temps mos va volant. Pues ja comença a passar això. És molt bonic perquè s'estableixen, i quan és un dia un taller és xulo, però quan ja coneixes a les xiquetes i seguixes, pues imagina't, no?, el que s'ha de prendre, és molt bonic. I els xiquets fan moltes preguntes normalment i...
7: suposo que deu ser de temàtica diferent.
0: Exacte, sí. Té un tanana diferent que en les xiquetes. En ells ja se'ls obre tot un panorama més cap a la sexualitat, no? Com parlen d'ejaculació, i bueno, l'imaginari canvia. Llavors Guillem ho fa molt bé, perquè ho conté molt bé per anar-se'n molt del tema i per acabar acompanyant les coses que ha d'acompanyar, sobretot també la part emocional, el tipus de masculinitat que volem. Fica referències de personatges públics que els coneixen en diferents tipus de masculinitats i diu, bueno, nosaltres quin tipus d'home volem ser, no? De respectar-nos a nosaltres, de respectar l'altre. No es queda només en el que és l'ejaculació en si, sinó que fa una mica aquesta revisió, i això penso que és molt necessari i molt bonic.
7: Quan estem parlant d'aquests canvis que experimenten les xiquets i xiquetes, a quina edat és?
0: Bueno, això pot variar, eh? Als 9 anys ja poden començar a tindre canvis evidents, però penseu que la menarquia se va avançant. Des de fa uns anys que s'ha documentat que va arribant una miqueta abans. I ara, si fa uns anys als 8 anys se considerava precoç, ara ja és normal. O sigui, si ara amb 8 anys te ve la regla, en principi no te la paren. Abans pues, te posaven unes hormones, no?, a la xiqueta, i com que li paraven una mica i s'esperaven parar un temps. I ara no. Per què? Perquè sabeu que són tantes ja les que els hi ve abans, que ja s'ha normalitzat, ja és normal, no? Claro, què passa? Que una xiqueta de 8 o 9 anys, depenent del nivell de maduresa que té, que a veure, que és una xiqueta, li ve la regla, que culturalment s'entén com ja ets una dona, i això com ho acompanyem? Llavors aquí s'ha de fer un treball també en les famílies de, és que no és una dona, és que encara és una xiqueta, és que ser dona és un altre procés, o sigui, ha de passar l'adolescència, que pot durar 10, 15 anys inclús, que és la construcció del jo, i ja serà adulta. Tindre o no tindre la regla no vol dir ser o no ser dona, és una xiqueta que té la regla, no? Llavors hem de començar a canviar molt la mirada que posem davant d'estos canvis per a poder-les acompanyar bé.
7: I els xiquets també és a la mateixa edat?
0: No, els xiquets fan el canvi més tard. Sempre l'han fet i segueixen així. Els xiquets fan el canvi més tard i tenen un grau de maduresa per edat que sempre és una mica, van una mica detrás d'elles. Llavors, quan fan el canvi, ja és com que s'equiparen, però ells sempre és una mica més tard que elles. Sí.
7: Suposa que tots aquests canvis també alteren una mica, no?, l'entorn familiar. Com ho viuen els pares?
6: Bueno, jo crec que sí, i saps que també mos passa com a pares, pues que venim d'una generació també, pues, ara ja no tant, no? Però que tot això era molt tabú com dies abans, no? I claro, acompanyar estos canvis sense les eines adequades i les paraules adequades a vegades no ha de ser fàcil, no? I jo crec que també entre els pares mos surt esta inquietud de com acompanyo ara això, no? Per això el motiu de les jornades i el motiu de poder donar aquestes eines per a fer aquest acompanyament el màxim respectuós possible. No sé, Laia, que ho sí. Viu més, no? Però...
0: Bueno, lo que passa moltes vegades és que acompanyem com ens han acompanyat, no? D'alguna manera. Llavors, si mon anem a mirar com vaig rebre jo la primera regla, què em van dir? I em trobo en silencis, en vergonyes, en amagat, que no sé què, en no entendre res, però que ningú m'expliqui, en el sentir-me perduda. Resulta que jo vull fer diferent ma filla, però tampoc tinc cap referent, no sé cap a on mirar. És com que estem en un moment en moltes coses de voler-ho fer-ho diferent, però encara mos falta una mica el referent.

0: I dic, ara tu imagina't que vas al mestre i et posa cara de...
1: no sé què fer.
0: Me'n vaig, me salto per la finestra, no sé què fer. Pues claro, la xiqueta és com, bueno, pues això que em passa és greu, o sigui, això no és algo bo, no sap... No, tots hem d'estar preparats per acompanyar-ho i el que ella ha de rebre és que està rodejada d'adults tranquils, serens, que saben què fer i que l'acompanyen en algo que és saludable.
2: Està clar que l'espermarquia és diferent de la menopausa, les xiquetes potser ho pateixen més, perquè això també va acompanyat de dolor.
0: Pot anar acompanyat de dolor. Les primeres...
2: No té per què?
0: No. Les primeres regles poden fer dolor perquè estem parlant de que al principi, hormonalment, hi ha una revolució. I poden ser més abundants. Sí. Però arriba un moment, durant el primer any, que això s'ha de normalitzar i que la regla no ha de fer mal. Què vol dir no ha de fer mal? Vol dir, me la puc notar. Al final, jo, se m'inflama la panxa. És que l'úter augmenta de tamany. Claro que m'ho noto. Estic més sensible, estic més cansada, el cos fa un esforç al menstruar. I al final, les pròpies contraccions que fa l'úter per expulsar la sang, que no deixa de ser un múscul, me les puc notar si jo, durant tot el mes, per exemple, tinc una vida completament sedentària, menjo fatal, o estic hipernerviosa, al final l'úter, este múscul, pot estar una mica més contracturat, i això m'ho puc notar. Puc fer coses per ajudar-me a que este dolor baixi, com posar-me calor, moure les caderes, ballar... Vale. Però, si jo tinc un dolor incapacitant, que jo me quedo a casa, perquè no em puc moure, tinc ganes de vomitar... Llavors, he d'anar a que em visiti un especialista. És a dir, ha costat molts d'anys que mos puguen diagnosticar una endometriosi, per exemple. Xiques que ho passaven molt malament i que els diuen ibuprofeno i ja està, que, tot, que això és normal, el dolor. No és normal. Ara se sap. ¿Vale? I si és el cas, que és com en tot, no té per què ser. És a dir, jo sempre els dic a les xiquetes, respireu bé, feu la digestió bé, doncs perquè no heu de menstruar bé. Vull dir, no hem d'anar pensant això. Però si mos hi trobem, hem d'anar a un especialista, perquè la regla es pot notar, pot fer-me molèsties, un doloret, però no m'ha de paralitzar la vida.
2: Què és el que més pregunten les xiquetes quan se'ls explica tot aquest canvi que pateixen?
0: Sí, això em fa molta llàstima a mi, perquè sempre és el tema del dolor. Ho tenen, és a dir, no els ha vingut la primera regla i ja pensen en quin mal me farà.
2: Això és perquè ho han vist a l'entorn? O perquè
0: culturalment, ho has... a veure, és la, culturalment, nosaltres hem associat processos de la dona i dolor, però no només la menarquia, o el cicle menstrual, tot, el part, uf, quin mal. Sí, però hi ha dones que han tingut experiències de parts que no fan tant de mal i no t'han demanat l'epidural, i això també existeix. O les menopauses, uf, que malament m'ho passaré, quins sofocos. Hi ha experiències de dones que no ho han passat així. És a dir, hem generalitzat i hem associat dolor en processos naturals de la vida de la dona. Naturals, això vol dir que és saludable i que no té per què no fer mal. Llavors, clar, ho tenim tan enganxat i associat que tenim molta més predisposició que mos faci mal. I això està estudiat, Hi ha estudis que ho han corroborat científics. Com que ho tenim tan associat, tenim més tendència a tindre dolor.
2: Bueno, esperem que faci mal i fa mal.
3: Bueno, jo també penso que potser el ritme i el tipus de vida, no mos escoltem potser el cos, no? I això jo crec que també mos ha d'influir bastant en estos processos, que al final el cos el que vol és que lo fiquis en ell al centre i que l'escoltis, no? I això avui en dia també és una mica complicat, no? Però jo crec que si mos escoltéssim més, si mos cuidéssim un punt més en això, no? Jo crec que ara arriba la regla, el que diu ella, no? Ni ibuprofeno si em fa mal, tiro milles, me canvio ràpid, no, clar, i ningú mos ha parat a escoltar per què fa este procés, per què necessita aquest acompanyament, per què potser necessites recollir-te una mica més, saps? Això avui en dia tampoc ho tenim, no? Tenim eines per a saber-ho acompanyar una mica millor, però tampoc acabem de fer-li el cas que necessita. Jo crec que això també...
0: Exacte, és així, totalment.
3: També influís.
0: No descansem, està molt mal vist descansar, per exemple. Descansem quan ja no podem més, moltes vegades. Estic tan cansada que avui, mira, però si no fos per això, el descans no entra dins dels plans. Sempre estic fent algo. I la regla, quan estem menstruant, el cos demana descans.
2: Tot això és el que s'explicarà en aquestes segones jornades de consciència menstrual a Roquetes. Recordeu, del 19 al 24 d'octubre a la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà, també aquests tallers que es faran a les escoles. Ja per acabar, Cinta, per què haurien de vindre les famílies a participar d'aquestes jornades?
3: Bueno, el que estàvem dient, no?, per a que puguen tindre aquestes eines, per a

0: acompanyar en estos moments de canvi, no? I per a poder-ho fer d'una manera més respectuosa i més calmada i traslladar, no? El que comentava Laia, no? Que són canvis però que no tenen per què, no? Ser d'esta manera i no els hem de tindre com a que perquè tinc la regla és algo dolent i ara ja, bueno, un canvi completament d'imatge, no? Per tant, los animo a vindre. Des d'aquí també dono gràcies a les dues escoles, no? per acceptar també que entrem a l'escola en el professorat, no? I que se sumiguen a fer-ho millor i a poder acompanyar millor aquests canvis.
1: I tu, Laia, què els diries a les famílies?
2: Que jo crec que les seues xiquetes els hi agrairan el dia de demà, que les acompanyin en una mirada molt més respectuosa i plena de recursos, perquè ara pot semblar que, bueno, que potser anem fent, no? I tot va bé a casa, però potser descobreixen un conte, un recurs, una forma d'explicar-ho, una forma d'acompanyar el dolor menstrual que no sabia, que és natural i que pot ajudar a casa la seva filla a estar encara millor.
1: Doncs ja ho sabeu, com dia, segona edició de les Jornades de Consciència Menstrual a Roquetes, del 19 al 24 d'octubre a la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. I ens ho ha explicat Cinta García, que és regidora d'Igualtat i Joventut i Servei a les Persones de l'Ajuntament de Roquetes, i Laia Orà, que és documentalista i fundadora de la Casa de la Luna. A totes dues, gràcies per haver vingut, que vagi molt bé aquestes jornades i molt bon dia.
2: Gràcies.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
4: Bon dia, una situació molt tranquil·la una altra vegada a totes les comarques de l'Ebre, també les de Castelló i cap a la banda del Matarranya. Això no vol dir que hagi de ser una jornada completament assolellada, més aviat al contrari a hores d'ara, perquè tenim força núvols escampats, sobretot pel Delta, i totes les cotes baixes de casa nostra, núvols baixos o boires, que fins i tot avui s'han fet una mica més fermes, s'han fet una miqueta més denses, per tant, a prop del riu Ebre, especialment a la comarca de la Ribera d'Ebre. Però després els núvols no s'acabaran de retirar del tot, per exemple, del Delta, sempre amb absència de pluja, això sí, i els núvols també alternant amb moltes clarianes, clarianes que faran que l'ambient torni a ser molt suau. De fet, aquesta tarda tornarem a passar dels 25 graus amb molta facilitat a la comarca del Matarranya, la de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Arran de mar, una miqueta més d'humitat, més sensació fins i tot de xafogor a estones. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
3: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirmen la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemanya, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olesti és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:15 de la nit.
0: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits s'han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions del pròxim 29 de novembre.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
0: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
3: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
15: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
18: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
17: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
0: Canviem de comarques, anem fins a les gironines perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
19: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
20: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
19: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
21: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia.

0: deixen en una cosa, el que més els agrada.
1: A mi veure el xais m'ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també.
2: Molt, com molt tova, no sé.
3: Com molt tova, el mateix que ella.
2: Tova és una sensació molt bona, perquè a mi m'agrada molt, és tova.
0: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
4: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Nou matí de retencions a l'AP7. L'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
5: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
4: Encara a la P7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
5: La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
4: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
5: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
4: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
5: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentir hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
4: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 2:15 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
6: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
7: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a tractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
6: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cluenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
4: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada del nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
8: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del Reial Patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
4: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
9: Bon dia, Marta. Tant el club blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant

0: al Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
1: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho tres puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
0: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
2: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara cuatro minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
0: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit que al minut 82 perdia per 3-1, partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació, jugats ahir, l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, l'Escala 0 i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el Patinatge Artístic Figueres, CPA Tona i As Cunit en grups petits, i l'As Cunit, el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona, el company del 9FM, Marcel Puig.
3: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026, al Mundial, i competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
4: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això, i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
3: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
4: És molt car, a més, ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts, llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
3: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
0: I amb Waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim?
5: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. Vaig a tercer de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau balla que balla amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano. Ara ho fa tot, xano, xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
4: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals. Continuen les tensions a l'esquerra del Suez. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat avui en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: Mentre el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres, en aquest cas al Senat. I vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes. La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
3: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
1: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura però que trigarà un any a entrar en vigor. Justament avui les plataformes d'usuaris de tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret a sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre, que recordem és per l'habitatge. La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncia les mancances dels serveis que connecten els trens a les Terres de l'Ebre i el Priorat i no descarten accions reivindicatives durant aquesta jornada de mobilització. Situació normalitzada ja a la P7 a Subirats en sentit nord. A hores d'ara la via està del tot oberta i ja se circula sense problemes. L'accident entre dos camions i diversos turismes a Subirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions. Un dels camions ha perdut la càrrega i ha obligat a fer un tall per netejar la via. I el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional a la millor traducció 2026 al reusenc Pablo Martín Sánchez. El guardó està dotat amb 30.000 euros, destaca per la traducció de Lugares de George Perec.

Antena Caro. Marcant el teu ritme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals homenatge avui a Lluís Companys a l'aniversari del seu afusellament. El president Salvador Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries en directe en aquest acte d'ofrena.
2: Afrontar futur amb responsabilitat i amb esperança, no? Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns propugnen, no?
1: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que suposa una gran quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del 29 de novembre. N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera.
3: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley.
1: I un jutjat de Madrid ha acordat investigar l'incident que va protagonitzar la diputada del PP, Ana Vázquez, el passat 23 de setembre en exhibir un esprai de gas pebre al Congrés. L'episodi va derivar en l'atenció de 12 persones per part dels serveis mèdics. Ara el jutge ha incoat diligències prèvies per una suposada comissió d'un delicte i demana als denunciants durant els pròxims dies que portin justificants a les intervencions mèdiques per acreditar com els va afectar l'incident. I confirmat, un nou cas de senglar positiu de pesta porcina africana a Molins de Rei, l'únic cas detectat aquesta setmana. S'han analitzat 201 mostres, de les quals una ha donat positiu des del primer cas, el 28 de novembre de 2025. En total, recordem, ja hi ha 410 positius.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Han trobat morta una dona de 47 anys als voltants del Museu Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Segons informa la Guàrdia Urbana, el cos de seguretat ha rebut un avís de la consergeria del museu alertant de la presència de la persona. Els serveis mèdics que s'han activat no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona havia passat la nit en aquesta zona i, segons fonts municipals, havia passat pels serveis socials però havia rebutjat cap mena de suport. Els Mossos d'Esquadra han descartat cap indici de criminalitat. I a Barcelona, l'Ajuntament ha fet un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i només estarà vigent 11 mesos, ja que el novembre de 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents que expiren ja, li expiren les llicències actuals. Com estava previst, Comuns, Republicans i PSC han aprovat aquesta mesura. Jordi Valls és tinent d'alcalde d'Economia.
2: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
1: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí, que evita el tancament definitiu i podrà estar operativa durant 6 mesos l'any. L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-la la seguretat. Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació de la roba. Obertura es preveu al juny. I detenen 4 homes de Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus. Els arrestats són 4 homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït en el maleter d'un cotxe. Posteriorment va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc. I la Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspesa pel brot de dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví, que hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions a la zona. Ripoll tornarà així a posar en valor aquesta tradició que vincula la via amb la pagesia i la ramaderia i que ho fa des de fa més de 170 anys.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Parlem ara d'activitats que es portaran a terme a la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixa del 19 al 24 d'octubre, concretament la segona edició de les Jornades de Consciència Menstrual a Roquetes. Unes jornades que tenen com a objectiu l'educació menstrual, l'acompanyament respectuós de la pubertat i la menarquia i també la sexualitat i la menopausa. Per a parlar d'aquesta edició de les Jornades de Consciència Menstrual de Roquetes tenim aquí als nostres estudis a Cinta García, que és regidora de Servei a les Persones, Igualtat i Joventut. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: I també ens acompanya la Laia Orà, que és la fundadora de Casa de la Luna i documentalista. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Com diem, aquestes segones jornades de consciència menstrual a Roquetes es faran a la Biblioteca de Roquetes i també als centres escolars. Quin és l'objectiu d'aquestes jornades? Per què?
5: Bueno, al final, aquestes jornades neixen de poder donar eines d'una forma respectuosa i educada als xiquets i a les xiquetes en els seus primers canvis, no? Vull dir, busquem la manera de que entenguen que el seu cos va fent canvis i per què, i ho fem de la mà de Laia, que té una forma d'explicar i d'arribar a tots aquests xiquets i xiquetes, les xiquetes en especial, perquè els xiquets ve un noi a fer-ho. Llavors pensem que és important i tindre aquest tacte perquè ho entenguen, no? I que respectin i que se vulguen. I la primera part és esta, no? Entendre què els està passant. I a partir d'aquí, pues, bueno, donar aquestes eines a les famílies i poder fer aquest acompanyament, no? I després en dones més grans també, no? Perquè al final això comença en un cicle i va fent canvis i molts cops no els entens, i que hi hagi algú que t'ho va explicar d'una forma agradable i respectuosa, doncs és molt d'agrair.
4: És a dir, que va adreçat a xiquets, xiquetes i també a famílies.
5: Sí.
4: I en què consisteix, Laia?
6: Mira, les jornades senceres o el que fem als col·les?
7: Tot.
6: Vale. Començarem amb els col·les. Vale, ho explico tot. Lo dimarts comencem a les 9 del matí, 9 i quart, en un taller a les escoles. El que farem, ne farem diversos. El que fem és, separem a xiquetes i a xiquets de 6è, de primària, i fem una hora, jo acompanyo les xiquetes en esta menarquia, en el coneixement del cicle menstrual de la menarquia, que és la primera menstruació, i Guillem, que és el meu company, que sempre ve amb mi a fer estos tallers, i ell és psicòleg, acompanya els xiquets en l'espermàquia, que és la primera ejaculació. Llavors, estem una hora cada un de nosaltres en ells, i després fem mitja hora on s'ajunten i posem en comú allò que hem après, parlem de dubtes que han quedat. Llavors, d'esta manera, els xiquets també veuen que a ells també els hi passen coses, que no només passen coses a elles, que és com molt típic, no? I poden entendre lo de l'altre també una mica, no? Que al final és molt important perquè bueno, mos fem grans i convivim tots, no? I és important entendre també el que li passa a l'altre. Llavors, a les escoles farem una altra cosa molt xula, que és que fem una formació als mestres per a poder crear un protocol d'acompanyament a la menarquia, a la primera menstruació. Hi ha protocols diversos per a moltes coses, però sembla que la menarquia, que és algo que passa sempre, sí o sí, arriba a moltes xiquetes a escola o a l'institut perquè passem allà moltes hores, sembla que la xiqueta quan li ve la regla allà, pues és com que ha de buscar qui l'acompanya, va una mica perduda i si abans no s'explica, potser pot patir, pot passar-se un malament. I el que pretenem en això és que els mestres allà establisquen un protocol i que aquestes xiquetes des del primer dia d'escola, de 5è, 6è, de primària, sàpiguen a qui s'han de dirigir si els hi ve la regla. I esta mestra sàpiga quin pas a pas fer. Portar la xiqueta a un lloc tranquil, què necessita, oferir-li el que necessita. I d'alguna manera... això és molt bonic perquè si es fa, canvia bastant l'experiència de les xiquetes quan reben esta primera sang i a vegades s'assusten, no? I després ja, una vegada que haguéssim fet lo de tallers a escoles i a mestres, passem aquí a l'espai polivalent on obrim les portes a tothom qui vulgui vindre. I lo dimecres, a les 5:30, a la biblioteca sempre es fa un compte-a-compte i una manualitat, esta setmana no serà menys, però el tema serà pues, el cicle menstrual, i es farà també una manualitat al voltant d'este tema. I el dijous, 22 d'octubre, a les 5:30, fem un taller familiar. Seria molt bonic que aquelles xiquetes que ja han rebut el taller, no, per part meua abans de menarquia, puguen vindre les seues famílies i també qui vulgui, perquè parlarem de tot això, de l'arribada de la primera regla i dic que és el cicle menstrual, fer una manualitat, és a dir, és una forma molt bonica de que no sigui una classe més, no? No és com si anés a una classe més, surto d'escola i me posen allí, no?, a escoltar una hora algú que parla. No, serà una mica més distès. Això és a partir de 9 anys. I llavors, el divendres, a les 7 de la tarda, ve la Montse Gasparin, que ella és llevadora i que fa una xerrada molt xula que es diu Sex en pausa, sexualitat en la menopausa, i que el que farà serà parlar obertament dels canvis que pot experimentar la sexualitat durant este procés de menopausa, lo desig, lo plaer, la resposta del cos. També és un tema que, tot i que ne parlem més que de la menarquia, tampoc no se'n parla tant, ni potser hi ha la rigorositat de parlar-ne correctament de lo que està passant, no? I la Montse ne sap molt. I llavors el dissabte acabarem pel matí a les 11 en un taller que també és per a famílies, però que és molt especial perquè és per a famílies en xiquetes en algun tipus de neurodivergència. És un tema molt poc treballat, l'arribada de la menstruació i com viuen el cicle menstrual aquestes xiquetes que tenen algun tipus de neurodivergència, ja pot ser un autisme, un TDAH, pot ser molt divers, no? Perquè al final la paraula és molt àmplia, però el que pretenem és crear un espai íntim en recursos molt visuals per a poder comprendre molt més fàcilment i d'una forma molt pràctica el cicle menstrual i que es puguin endur també les famílies eines per acompanyar-ho a casa.
7: Suposa que això fa anys enrere eren temes tabú, no? La menarquia, l'espermàrquia. Avui en dia, doncs, la societat va avançant, tenim moltes maneres d'aconseguir informació i potser a vegades aquesta gran facilitat d'aconseguir aquesta informació no és la informació adequada i vindre a xerrades com aquestes és important i suposo que també posar en comú les famílies, no?
5: Sí, d'aquí va sortir una mica de poder crear aquestes jornades, no? Perquè ens donem compte que el nostre jovent, al començar a experimentar canvis, bueno, buscar la informació, avui en dia tots tenim informació molt ràpida, però molts cops és de forma errònia, no? I si no entens els primers canvis i, bueno, i este respecte que s'ha de tindre a un mateix i a l'altre, no? A vegades per entendre l'altre hem de saber, no? com funcionen les coses. I creiem que donant aquestes eines, pues, bueno, això és molt millor que aquesta informació que rebem per este món que tenim digital, que ens ho fa anar tot tan ràpid.
7: I suposa que després d'aquestes explicacions als xiquets i xiquetes, potser algú pot tindre algun dubte, arriba a casa, pregunta als pares.
5: Segur.
7: I millor que els pares també vinguin, no?, en aquest taller, comentaves, no, Laia?
6: Seria fantàstic que vinguessin, perquè segur que els hi fan algun comentari, i a vegades ja ho sabem, que els xiquets i les xiquetes agafen un comentari, una frase que els ha impactat, la treuen de context i potser l'actitud quedes una mica, això han dit, i això... bueno, pues si això us passa, veniu al taller de famílies i feu la pregunta, i així podrem posar llum a tots els dubtes i també podrem acompanyar aquestes famílies que volen fer aquest acompanyament respectuós des de casa, i farem una mica de pont, no?, que per això estem.
7: Quina és la reacció dels xiquets i xiquetes quan acudeixen a aquests tallers?
6: Les xiquetes els encanta. Les xiquetes els encanta parlar d'això. Se senten, a més, a mi m'agrada molt assentar-les en terra, en cercle, no? Poso una catifa al mig, en elements que intento que siguin bonics. Porto compreses de tela en teixits xulos, porto copes menstruals, porto alguna nineta teixida que representa, pues, l'úter, no? I, claro, ho miren tot. Primer que res, és com això que és. Porto les llunes també representades com en uns ninotets per entendre el cicle lunar, que és molt similar al cicle menstrual. Tot això els agrada molt. I llavors sempre ho faig molt a través de contes, perquè entenguen una mica, primer des de lo simbòlic, i llavors ja ho baixo i ho aterro molt més a lo que és la biologia i el cos físic, no? I la veritat és que sempre se fa curt i tenen ganes de més. Les xiquetes, bueno, i mos passa a les dones ja, mos assentem en cercle o mos assentem a una taula amb amigues i mos posem a parlar d'allò que mos passa i el temps mos va volant. Pues ja comença a passar això. És molt bonic perquè s'estableixen, i quan és un dia un taller és xulo, però quan ja coneixes a les xiquetes i seguixes, pues imagina't, no?, el que s'ha de pren, és molt bonic. I els xiquets fan moltes preguntes normalment, i
7: suposo que deuen ser de temàtica diferent.
6: Exacte, sí. Té un tanana diferent que en les xiquetes. En ells ja se'ls obre tot un panorama més cap a la sexualitat, no?, com parlen d'ejaculació, i bueno, l'imaginari canvia. Llavors Guillem ho fa molt bé, perquè ho conté molt bé per a no anar-se'n molt del tema i per acabar acompanyant les coses que ha d'acompanyar, sobretot també la part emocional, lo tipus de masculinitat que volem. Fica referències de personatges públics que els coneixen en diferents tipus de masculinitats i diu, bueno, nosaltres quin tipus d'home volem ser, no? De respectar-nos a nosaltres, de respectar l'altre. No es queda només en el que és l'ejaculació en si, sinó que fa una mica aquesta revisió, i això penso que és molt necessari i molt bonic.
7: Quan estem parlant d'aquests canvis que experimenten les xiquets i xiquetes, a quina edat és?
6: Bueno, això pot variar, eh? Als 9 anys ja poden començar a tindre canvis evidents, però penseu que la menarquia se va avançant. Des de fa uns anys que s'ha documentat que va arribant una miqueta abans. I ara, si fa uns anys als 8 anys se considerava precoç, ara ja és normal. O sigui, si ara amb 8 anys te ve la regla, en principi no te la paren. Abans, pues, te posaven unes hormones, no?, a la xiqueta, i com que li paraven una mica i s'esperaven parar un temps. I ara no. Per què? Perquè sabeu que són tantes ja les que els hi ve abans, que ja s'ha normalitzat, ja és normal, no? Claro, què passa? Que una xiqueta de 8 o 9 anys, depenent del nivell de maduresa que té, que a veure, que és una xiqueta, li ve la regla, que culturalment s'entén com ja ets una dona, i això com ho acompanyem? Llavors aquí s'ha de fer un treball també en les famílies de, és que no és una dona, és que encara és una xiqueta, és que ser dona és un altre procés, o sigui, ha de passar l'adolescència, que pot durar 10, 15 anys inclús, que és la construcció del jo, i ja serà adulta. Tindre o no tindre la regla no vol dir ser o no ser dona, és una xiqueta que té la regla, no? Llavors hem de començar a canviar molt la mirada que posem davant d'estos canvis per a poder-les acompanyar bé.
7: I els xiquets també és a la mateixa edat?
6: No, els xiquets fan el canvi més tard. Sempre l'han fet i segueixen així. Els xiquets fan el canvi més tard i tenen un grau de maduresa per edat que sempre és una mica, van una mica detrás d'elles. Llavors, quan fan el canvi, ja és com que s'equiparen, però ells sempre és una mica més tard que elles. Sí.
7: Suposa que tots aquests canvis també alteren una mica, no?, l'entorn familiar. Com ho viuen els pares?
5: Bueno, jo crec que sí, i saps que també mos passa com a pares, pues que venim d'una generació també, pues ara ja no tant, no?, però que tot això era molt tabú com dies abans, no? I claro, acompanyar estos canvis sense les eines adequades i les paraules adequades a vegades no ha de ser fàcil, no? I jo crec que també entre els pares mos surt esta inquietud de com acompanyo ara això, no? Per això el motiu de les jornades i el motiu de poder donar aquestes eines per a fer aquest acompanyament el màxim respectuós possible. No sé, Laia, que ho viu més, no? Però...
6: Bueno, lo que passa moltes vegades és que acompanyem com mos han acompanyat, no?, d'alguna manera. Llavors, si mon anem a mirar com vaig rebre jo la primera regla, què em van dir? I em trobo en silencis, en vergonyes, en amaga't, que no sé què, en no entendre res, però que ningú m'expliqui, en sentir-me perduda. Resulta que jo vull fer diferent amb ma filla, però tampoc tinc cap referent, no sé cap a on mirar. És com que estem en un moment en moltes coses de voler-ho fer-ho diferent, però encara mos falta una mica el referent del pas a pas a seguir, no? Per això jo penso que per a les famílies és tan interessant que vinguin. Les famílies que vulguin fer este pas, no?, d'acompanyar d'una altra manera i començar a teixir una saviesa menstrual, una cultura i una consciència menstrual de veritat bonica, perquè el dia de demà les nostres filles, pues, quan hagin d'acompanyar això, tinguin totes les eines i no necessitin anar a escoltar ningú perquè sàpiguen com fer-ho.
7: En aquest acompanyament l'escola també juga un paper important, no?, com comentaves.
6: Claro, és que estan moltes hores allí i els seus mestres de referència són, per a ells, són un exemple, són una referència. Al final, moltes dones quan t'expliquen quan els hi va vindre la primera regla se queden molt en la impressió que els hi va fer l'adult, o sigui, com els va mirar, la cara que va fer, a vegades com de susto o de, ai mare, què faig jo ara, què li dic? Ara tu imagina't que vas al mestre i et posa cara de...
7: no sé què fer.
6: Me'n vaig, me salto per la finestra, no sé què fer. Pues claro, la xiqueta és com, bueno, pues això que em passa és greu, o sigui, això no és algo bo, no sap... No, tots hem d'estar preparats per acompanyar-ho i el que ella ha de rebre és que està rodejada d'adults tranquils, serens, que saben què fer i que l'acompanyen en algo que és saludable.
7: Està clar que l'espermarca és diferent de la menopausa, les xiquetes potser ho pateixen més, perquè això també va acompanyat de dolor.
6: Pot anar acompanyat de dolor. Les primeres...
7: No té per què?
6: No. Les primeres regles poden fer dolor perquè estem parlant de que al principi, hormonalment, hi ha una revolució. I poden ser més abundants, sí. Però arriba un moment, durant el primer any, que això s'ha de normalitzar i que la regla no ha de fer mal. Què vol dir no ha de fer mal? Vol dir, me la puc notar. Al final, jo, se m'inflama la panxa. És que l'úter augmenta de tamany. Claro que m'ho noto. Estic més sensible, estic més cansada, el cos fa un esforç al menstruar. I al final, les pròpies contraccions que fa l'úter per expulsar la sang, que no deixa de ser un múscul, me les puc notar si jo, durant tot el mes, per exemple, tinc una vida completament sedentària, menjo fatal, o estic hipernerviosa, al final l'úter, este múscul, pot estar una mica més contracturat, i això m'ho puc notar. Puc fer coses per ajudar-me a que este dolor baixi, com posar-me calor, moure les caderes, ballar... Vale. Però, si jo tinc un dolor incapacitant, que jo me quedo a casa, perquè no em puc moure, tinc ganes de vomitar... Llavors, he d'anar a que em visiti un especialista. És a dir, ha costat molts d'anys que mos puguin diagnosticar una endometriosi, per exemple. Xiques que ho passaven molt malament i que els diuen ibuprofeno i ja està, que, tot, que això és normal, el dolor. No és normal. Ara se sap. ¿Vale? I si és el cas, que és com en tot, no té per què ser. És a dir, jo sempre els dic a les xiquetes, respireu bé, feu la digestió bé, doncs perquè no heu de menstruar bé. Vull dir, no hem d'anar pensant això. Però si mos hi trobem, hem d'anar a un especialista, perquè la regla es pot notar, pot fer-me molèsties, un doloret, però no m'ha de paralitzar la vida.
7: Què és el que més pregunten les xiquetes quan se'ls explica tot aquest canvi que pateixen?
6: Sí, això em fa molta llàstima a mi, perquè sempre és el tema del dolor. Ho tenen, és a dir, no els ha vingut la primera regla i ja pensen en quin mal me farà.
7: Això és perquè ho han vist a l'entorn?
6: Culturalment. A veure, és la, culturalment, nosaltres hem associat processos de la dona i dolor, però no només la menarquia o el cicle menstrual, tot, el part, uf, quin mal. Sí, però hi ha dones que han tingut experiències de parts que no fan tant de mal i no t'han demanat l'epidural, i això també existeix. O les menopauses, uf, que malament m'ho passaré, quins sofocos. Hi ha experiències de dones que no ho han passat així. És a dir, hem generalitzat i hem associat dolor en processos naturals de la vida de la dona, naturals. Això vol dir que és saludable i que no té per què no fer mal. Llavors, clar, ho tenim tan enganxat i associat que tenim molta més predisposició que mos faci mal. I això està estudiat, eh? Hi ha estudis que ho han corroborat científics. Com que ho tenim tan associat, tenim més tendència a tindre dolor.
7: Bueno, esperem que faci mal i fa mal.
5: Bueno, jo també penso que potser el ritme i el tipus de vida, no mos escoltem potser el cos, no? I això jo crec que també mos ha d'influir bastant en estos processos, que al final el cos el que vol és que lo fiquis en ell al centre i que l'escoltis, no? I això avui en dia també és una mica complicat, no? Però jo crec que si mos escoltéssim més, si mos cuidéssim un punt més en això, no? Jo crec que ara arriba la regla, el que diu ella, no? Ibuprofeno si em fa mal, tiro milles, me canvio ràpid, no, clar, i ningú mos ha parat a escoltar per què fa este procés, per què necessites acompanyament, per què potser necessites recollir-te una mica més, saps? Això avui en dia tampoc ho tenim, no? Tenim eines per a saber-ho acompanyar una mica millor, però tampoc acabem de fer-li el cas que necessita. Jo
6: exacte.
5: Crec que això també...
6: És així, totalment.
5: També influïs.
6: No descansem, està molt mal vist descansar, per exemple. Descansem quan ja no podem més, moltes vegades. Estic tan cansada que avui, mira, però si no fos per això, el descans no entra dins dels plans. Sempre estic fent algo. I la regla, quan estem menstruant, el cos demana descans.
7: Tot això és el que s'explicarà en aquestes segones jornades de consciència menstrual a Roquetes, recordeu, del 19 al 24 d'octubre a la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà, també aquests tallers que es faran a les escoles. Ja per acabar, Cinta, per què haurien de vindre les famílies a participar d'aquestes jornades?

0: important el dia de demà que les acompanyin en una mirada molt més respectuosa i plena de recursos, perquè ara pot semblar que, bueno, que potser anem fent, no?, i tot va bé a casa, però potser descobreixen un conte, un recurs, una forma d'explicar-ho, una forma d'acompanyar el dolor menstrual que no sabia, que és natural i que pot ajudar a casa la seva filla a estar encara millor.
1: Doncs ja ho sabeu, com dia, segona edició de les jornades de consciència menstrual a Roquetes, del 19 al 24 d'octubre a la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixa. I ens ho ha explicat Cinta García, que és regidora d'Igualtat i Joventut i Servei a les Persones de l'Ajuntament de Roquetes, i Laia Orà, que és documentalista i fundadora de la Casa de la Luna. A totes dues, gràcies per haver vingut, que vagi molt bé aquestes jornades i molt bon dia.
0: Gràcies.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
3: Bon dia, una situació molt tranquil·la una altra vegada a totes les comarques de l'Ebre, també les de Castelló i cap a la banda del Matarranya. Això no vol dir que hagi de ser una jornada completament assolellada, més aviat al contrari a hores d'ara, perquè tenim força núvols escampats, sobretot pel Delta, i totes les cotes baixes de casa nostra, núvols baixos o boires, que fins i tot avui s'han fet una mica més fermes, s'han fet una miqueta més denses, per tant, a prop del riu Ebre, especialment a la comarca de la Ribera d'Ebre. Però després els núvols no s'acabaran de retirar del tot, per exemple, del Delta, sempre amb absència de pluja, això sí, i els núvols també alternant amb moltes clarianes, clarianes que faran que l'ambient torni a ser molt suau. De fet, aquesta tarda tornarem a passar dels 25 graus amb molta facilitat a la comarca del Matarranya, la de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Arran de mar, una miqueta més d'humitat, més sensació fins i tot de xafogor a estones. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
4: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: It's way too late for that.
1: Antena Caro. Són les 9.